0: Gisela Rodríguez.
1: És un dels sons d'aquest dijous.
2: Yo no digo que hubiera sido una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña sí que existía dicha persecución.
1: Vist per sentència el judici a Jordi Pujols Pujol. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola durant la jornada en què les defenses dels fills de Jordi Pujol van exposar que no hi havia proves que els incriminin i van considerar, com sentíem, que hi ha un rerefons en aquest judici de perseguir la manera com s'entén Catalunya. Ho expliquem, però això serà després dels tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, tapat amb pluges a les comarques de Girona, més sol a la resta i temperatures semblants a les d'ahir. El trànsit per un accident, hi ha un carril tallat a la C-16 a Puig-reig, en sentit Barcelona, i el transport públic no consten incidències. Més de mig any després, avui està previst que quedi vist per sentència el judici als Pujol. Només queden pendents els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris acusats després que ahir ja ho fes la defensa de la família, que va sostenir que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris. Martí Oliver.
3: La d'aquest dijous és l'última de les 40 sessions que el magistrat José Ricardo de Prada va apuntar al calendari i la seva voluntat és que avui quedi enllestit. Ahir ja es van presentar els informes dels principals acusats. El més extens va ser l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que va carregar contra les acusacions per no tenir proves, diu, de cap tipus de corrupció.
4: Yo espero columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas?
3: Nada. Martell també va acusar la Fiscalia d'inflar el càlcul dels diners que la família tenia a Andorra.
4: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
3: Fins a l'equivalent de 38 milions d'euros.
1: Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia.
1: Més coses. Una de les cites d'aquest dijous és la que tenen la consellera d'Educació i els sindicats.
5: Després de les jornades de vaga, avui la consellera Esther Niubó es reuneix amb tots els sindicats d'educació, els que van signar l'acord amb el departament i també els que no. L'objectiu és rebaixar la tensió dels últims dies i començar a trobar punts que permetin desencallar les aturades. Avui, per cert, hi ha convocada vaga i talls de carretera a Girona i a la Catalunya Central.
1: Sí, en canvi, que hi ha acord entre Glovo i els sindicats per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa dos mesos.
5: En concret, s'ha pactat acomiadar 436 treballadors en compte dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
1: Un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron assenyala que el trastorn límit de la personalitat té la base en alteracions al cervell que poden identificar-se durant l'adolescència, encara que la malaltia es manifesti anys més tard.
5: Estem parlant d'una patologia mental greu que es caracteritza per una inestabilitat emocional marcada, impulsivitat, dificultats en les relacions interpersonals i alteracions en la identitat.
1: I com han aconseguit aquest avenç, Susana Ruiz?
6: Gràcies a tècniques avançades de neuroimatge i de ressonància magnètica, els investigadors han pogut veure reduccions de volum de substància gris a la regió cerebral implicada en la comprensió dels estats mentals. Les àrees cerebrals afectades estan implicades en processos fonamentals pel funcionament social, com la interpretació de les intencions dels altres o la construcció de la identitat personal. La seva alteració, juntament amb la desregulació emocional, podria estar relacionada amb el comportament dels pacients amb trastorn límit de la personalitat. Aquesta recerca pot ajudar a desenvolupar estratègies de diagnòstic i de tractament més precises i adaptades a cada pacient, segons els seus autors.
1: Sobre habitatge, Junts sobre validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis.
5: Ara bé, en cap cas ho vinculen a una nova pròrroga de lloguers com la que van tombar ara fa dues setmanes al Congrés.
1: Ferran Dalmau.
7: Junts proposa que et puguis desgravar part dels impostos a l'hora de fer la hipoteca en el que serà el teu pis habitual o també per un pis que tinguis llogat a algú que hi visqui, a banda de que et puguis desgravar el lloguer i els comptes d'estalvi pensant en els joves que estiguin reunint diners per comprar un pis. Ho fa dues setmanes després que, juntament amb PP i Vox, tombessin la pròrroga del decret de lloguers. Tot i que els de Puigdemont continuen sense posar-s'hi bé per fer una nova pròrroga, aquest pas d'ara evidencia que no descarten del tot un pacte amb el PSOE en habitatge, perquè fons del partit admeten que hi ha marge per una entesa si es desencallen aquestes desgravacions. A més, les mateixes fonts de Junts apunten que dins del propi PSOE ja hi ha veus que dubten precisament de la viabilitat d'una pròrroga de lloguers.
1: I els Mossos d'Esquadra han trobat 12 fusells Kalashnikov a l'interior d'un Porsche aturat a la P7 a l'altura de Figueres.
5: Els ocupants del vehicle van fugir de matinada de direcció Barcelona amb un altre vehicle.
1: Des de Ràdio Girona, Carles Couso.

0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és hora de maig i Esquerra Republicana té la vista posada a les eleccions municipals del 2027. La formació té un pla en matèria de seguretat que passa per la tolerància zero contra l'incivisme i actuar ràpid en ocupacions delinqüencials. És una notícia de SER Catalunya que tot seguit desgranem, però abans... Abans el trànsit.
2: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
3: Bon dia, doncs avui dijous hem de tenir paciència a la xarxa viària catalana perquè destaquem dues incidències. Tenim un accident a la C-16 a l'altura de Puig-reig que obliga a tallar un carril de circulació provocant fins a 2 quilòmetres de lentitud en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat a la A-2 entre el Bruc i Collbató que obliga també a tallar un carril de circulació, en aquest cas, en direcció Lleida. Per altra banda, si parlem de retencions amb molta intensitat, doncs òbviament anem cap als voltants de Barcelona perquè tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat que afecta de retruc la circulació de les dues rondes de Barcelona, però també, com és habitual, tenim una entrada complicada en direcció a la capital catalana des del Llobregat, des de Molins de Rei i Pallejà per la A2 i la B23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
1: El segon imprescindible al transport públic, de moment sense incidències, i el tercer al temps. Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Temps assolellat, però amb xàfecs a les comarques de Girona i vent fort al sud de Catalunya. De moment, ara tenim 15 graus a Barcelona i Tarragona, 14 a Girona, 11 a Lleida. Les màximes, a prop dels 20 graus a la major part de Catalunya, el sol ambient agradable, si bé durant la tarda el vent refrescarà l'ambient. I xàfecs a les comarques de Girona, al matí, però sobretot durant la tarda, més enllats als Pirineus. I el vent bufarà especialment fort a les comarques del Pla de Lleida, l'Altiplà de la Segarra i a les de Tarragona, amb ratxes de vent de ponent que podran superar els 80 km per hora.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Esquerra Republicana està formant alcaldes, regidors i seccions locals en matèria de seguretat de cara a les municipals del 27. Segons ha pogut saber SER Catalunya, el partit de Junqueras ha plantejat als candidats de la seva formació una guia basada en la tolerància zero contra l'incivisme i l'actuació ràpida en ocupacions delinqüencials. Parlem, Laura Pons, d'un full de ruta per discutir el discurs d'ordre a la dreta i a l'extrema dreta.
5: El partit d'Oriol Junqueras ha repartit un dossier entre els candidats a les eleccions municipals i a les seccions locals del partit on hi apareixen els conceptes de proximitat, confiança i ordre. Parlem d'un document on Esquerra resol què s'ha de fer amb les ocupacions delinqüencials i on també defensa la tolerància zero contra l'incivisme. Es tracta d'un full de ruta de cara a les municipals de l'any que ve on s'exposen literalment eines pràctiques per governar, un document en forma de qüestionari on els alcaldes tenen respostes aplicables en casos pràctics, com per exemple què pot fer o quines eines té un alcalde, en aquest cas Esquerra, si una comunitat pateix una ocupació delinqüencial o com reforçar el patrullatge de la policia de proximitat, a més de quin marge hi ha per denunciar comerços que infringeixin la normativa.
1: El partit, Laura, ja ha fet sessions de treball sobre seguretat a Capellades, Sant Andreu de la Barca, Viladecans, Calaf o Dosrius, i també ha fet el mateix en matèria de cohesió i immigració amb una altra guia pràctica.
5: Sí, han fet formacions en aquestes dues carpetes, en seguretat i també en immigració, perquè diuen fons de la formació que seran els dos temes que marcaran l'agenda durant la campanya de les municipals. Els republicans són conscients que estan fora de la seva zona de confort quan parlen d'aquests dos temes, que els és més fàcil, diuen, parlar d'habitatge o del català, però davant d'aquest escenari prefereixen formar els quadres municipals per defensar-lo, diuen, amb solvència. El document exposa que el fenomen migratori s'ha d'abordar des de diferents prismes, des de la primera acollida fins al benestar comunitari, l'educació o el treball, i que l'empadronament mai pot limitar drets.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers que fan escala a la ciutat només unes hores perquè assegura fan un ús molt intensiu de l'espai públic i gasten poc. Miquel Giol, bon dia.
6: Bon dia. En una entrevista a BTV, l'alcalde ha dit que per aconseguir-ho proposarà que l'increment de la taxa turística que paguen aquests viatgers pugi de cop.
7: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. Havíem acordat pujar de 4 a 8 els euros per la taxa d'impost turístic que paga el creuerista que fa escala a Barcelona en 4 anys. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve.
6: Per aconseguir-ho, l'alcalde haurà de buscar la complicitat d'altres grups per aprovar-ho al plenari i també obtenir el vistiplau de la Generalitat.
1: I els autònoms catalans cobren una pensió de jubilació que de mitjana és gairebé 700 euros més baixa que la dels treballadors del règim general. Aquesta desigualtat a Catalunya afecta més de 500.000 de persones, Pol Valero.
8: Quan es jubila, un autònom cobra de mitjana una pensió de 1.100 euros al mes, mentre que un treballador del règim general arriba gairebé als 1.800. La diferència acaben sent uns 8.000 euros a l'any. Daniel García, president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, demana mesures urgents.
9: Cal consolidar un sistema de cotització per ingressos reals que sigui més just i equilibrat. Cal augmentar progressivament les bases de cotització i cal garantir que les noves generacions d'autònoms i d'autònomes no heredin aquesta desigualtat històrica.
8: Segons els autònoms, les desigualtats també es produeixen en les pensions d'incapacitat permanent o les de viudetat.
1: Són les 7:57.
10: Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
11: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
1: Derrota intranscendent pel Barça a Mendizorroza.
12: 1-0 contra l'Alavés amb un equip ple de suplents i el debut del central Álvaro Cortés amb el primer equip 12è futbolista de les categories inferiors que debuta des de l'arribada de Flick. Ressacón de campionat a l'esport o ressaca a Mundo Deportivo.
1: Ahir l'Espanyol que va aconseguir la primera victòria de l'any.
12: 2-0 contra l'Atlètic Club, trencant així una ratxa de 18 partits sense guanyar a la premsa. Pere Millazo, per mantenir la fe a l'esport, l'Espanyol ressuscita el periòdico final a 142 dies de sequera al país. L'Espanyol suma 42 punts, 3 per sobre d'un descens on s'hi troba el Girona, que juga avui a les 8 contra la Reial Societat a Montilivi.
13: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. I tothom ha de saber que
12: més important fins i tot que els partits de Champions, deia Mitchell. Una victòria també el situaria amb 42 punts.
1: I qui també juga avui és el Real Madrid.
12: A 2:15 de la nit contra l'Oviedo al Bernabéu. Ahir va tornar a parlar Florentino Pérez en una entrevista a La Sexta.
14: La relación está rota con el Barça. ¿Eh?
15: Bueno, la relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justícia actue en este caso.
12: En futbol internacional, el Paris Saint-Germain ja és campió de la Lliga Francesa. Tanquem en bàsquet, victòria del Barça contra el Granada, derrota del Lleida contra Breogán i històric triomf del València a l'Eurolliga contra Panathinaikos per classificar-se per la Final Four.
1: Gràcies, Arnau.
12: Fins ara.
16: Vam sortir de l'or amb l'or a Moscou, la pau al coll, la flota al moll.
1: I aquesta nit passada Jofre Barregi ha fet el seu homenatge a Serrat.
6: Un homenatge molt personal i amb una mirada actual que, com no podia ser d'altra manera, ha comptat amb la presència de Joan Manuel Serrat.
17: Una mujer desnuda y en lo oscuro.
6: Serrat, que va ser gran amic i company del pare Bardagí, dalt de l'escenari també s'hi han filat la Beth, el Nilitus, Guillem Roma o Juanma Latorre, de Vetusta Morla.
1: Escoltant Jofre Bardagí i Joan Manel Serrat, arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
17: Ja està imprescindible.
18: Salut! Pero, ¿brindas con agua? Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de... ¡Salud!
19: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
18: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
20: Son las 8:00 de la mañana, las 7:00 en Canarias.

0: de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut, em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Ara mateix tenim dues avaries destacables a l'A2, una entre Bruc i Collbató i l'altra al Bellpuig. Totes dues tallen un carril de circulació en direcció Lleida. Per altra banda, tenim el nus de la Trinitat que circula amb força col·lapse i cada retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix el Vallès també pateix moltes retencions, sobretot a l'AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat continua també amb fortes congestions per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Avui la cosa va per barris, Jordi Carbó.
2: Molt de sol, però amb estones de pluja a les comarques de Girona i ben fort al sud de Catalunya. Ara tenim 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 13 a Girona, 10 a Lleida. Al migdia, al voltant dels 20 graus a la major part de Catalunya, el sol ambient agradable. Si bé després, entre més núvols i vent, la sensació d'ambient fresc anirà guanyant protagonisme. I xàfecs al matí, però sobretot durant la tarda, a les comarques de Girona, més enllats als Pirineus, i el vent bufarà fort de ponent, ratxes de més de 80 km per hora, al Pla de Lleida, l'Altiplà de la Segarra i també les comarques de Tarragona.
1: Obrir un camí que permeti reconduir l'enfrontament amb els docents, aquest és el repte que té avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, que a partir de 14:45 es reuneix amb els sindicats. Es reunirà tant amb aquells que van signar l'acord de fa 2 mesos com amb els que reneguen del pacte i reclamen un pla de xoc real que respongui les principals reclamacions del col·lectiu. Més sou i més recursos. Soledad Domínguez, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què oferirà la consellera i què n'espera d'ella de la trobada?
3: Fons de la conselleria creuen que l'objectiu avui ha de ser sobretot restablir el diàleg i trobar alguna manera d'avançar cap a un acord que inclogui, si no a tots, sí a la majoria dels sindicats que mantenen les protestes. Sobre el que pot oferir el govern, des de l'executiu insisteixen que en matèria de sous ja s'ha fet un esforç molt important perquè més de la meitat dels 2.000 milions d'euros inclosos a l'acord amb comissions UGT ja van a millorar salaris, però creuen que sí pot haver avenços en matèria d'inclusió, és a dir, més mans, més especialistes per atendre la complexitat a les aules. Aquesta és, de fet, sempre la primera petició que fan els professors amb els que hem parlat tots aquests dies de mobilització. En tot cas, al departament tenen clar que avui no trobaran una solució màgica i que, si tot va bé, l'acord serà seguir parlant.
1: Avui hi ha previstes protestes a Girona i a la Catalunya Central. I com us explicàvem, la reunió d'avui arriba després que hagi transcendit la presència de dues Mosses d'Esquadra infiltrades en una assemblea del sindicat USTEC. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va haver de demanar disculpes ahir al Parlament per uns fets que va reconèixer que van ser un error. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició ni tampoc els sindicats USTEC i CGT, que les consideren insuficients. Asseguren que no n'hi ha prou amb les disculpes i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió conscient que ha de derivar en dimissions. Són Yolanda Segura, de l'USTEC, Laura Gené, de la CGT.
5: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
6: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola, i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
4: Tots els sindicats preparen denúncies per portar el cas als tribunals.
1: Escoltem doncs ara l'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa de CIRC Catalunya, el Joan Serra.
7: La fotografia dels carrers de Barcelona amb milers de professors protestant, just 2 anys després de la victòria electoral de Salvador Illa, ha il·lustrat les crisis de gestió que han esquitxat el govern, del desori a Rodalies a les polèmiques dels Mossos, passant per les protestes continuades de metges i mestres. A Palau necessiten revertir el frame de la legislatura, un canvi de rasant en 3 actes. El primer, ahir al Parlament, amb les disculpes de Parlon i Trapero, que van admetre l'error de la infiltració de policies en una assemblea educativa. El segon acte serà la reunió d'avui a Educació, que ha de servir per amorosir la relació amb els sindicats. No s'espera una solució al xoc, però sí un camí pel qual transitar. I el colofó que persegueix Illa ha d'arribar la setmana que ve amb la materialització d'un acord amb Esquerra pels pressupostos. 3 actes per capgirar un paisatge que s'havia ennegrit els últims mesos.
1: I Glovo i els sindicats han arribat a un acord per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa 2 mesos.
4: En concret, s'ha pactat acomiadar 436 treballadors en comptes dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
1: Ho amplia el Martí Oliver.
8: A Catalunya, tal com va avançar aquesta emissora, els acomiadaments que es preveien eren 143 i d'aquests

0: 12:08, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic? 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club, amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident, diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la distensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes, segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies, un altre jugador del plantell que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es distancés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava a tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sigue, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi em va semblar, jo vaig dir durant la transmissió, de Carrusel que havia fet un bon partit, només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés, i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game, and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé, també en els duels aeris, ha estat fantàstic, contra forts davanters, així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera. És realment molt bo de veure. I aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really, really good to see and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé. Desde que nací y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí, oye, muy mayor, con 21 años, hombre, ya...
0: Claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en el que las edades, sobre todo de la gente, era más.
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía pensé, pues ya es mayor, con
6: sí,
0: 21,
6: hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede. Es decir, se está, claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está, me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11 segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugant més de lateral que no pas de central en aquest tram final. Quan l'hem vist ha aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, és una opció per quedar-se al primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí, no, jo crec que caldrà fitxar, em fa l'efecte, però escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia defensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat en dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: Històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, hem d'estar al tanto per fer los matices.
1: Aquest,
6: ¿sabes?,
1: és el meu vaquero, este és mi capitán. Venga, i a cada un en su sitio.
6: No, jo el que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, els dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé, quina és la resposta, perquè aquesta temporada d'una manera u altra, doncs jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors? Ho dic perquè avui he llegit que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al Que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable, és a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no? No li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que a aquestes alçades ja no arribarà, ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar a Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis. És una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un bon missatge del Barça. Anunciar el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga, últim partit, és veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home,
1: juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid ja celebrada la Lliga tenia gestos com de comiat.
1: Sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell. Hi havia jugades en què podia buscar passada i va buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar. Em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic, entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski al Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte. Per tant, estem davant les últimes o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec, sincerament, que mereix un reconeixement. Primer, pel moment que va triar per venir, era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava doncs amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, per la brosta emotivo. De muy contento. Yo ahora tengo 17 llamadas perdidas con Laporto. He llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona. Y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente, yo gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora, cuando yo intento marcar o marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la veritat és que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil. Aleshores, sí. Sortir del Bayern de Múnich. Per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions extraesportives, si recordem, i aleshores, això per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyis quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se la pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es.
7: I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i Lamine Yamal. Coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes, és a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació, seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, no, i sobretot torno a dir-te, sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, ma, que ve al Barça, sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell, en Europa, i un equip guanyador que normalment, ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores, torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. És veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic, professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flaqui amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dice, ¿no? Que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamine. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí. Estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática. Tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces,

0: Yo, desde el punto de vista de estructura, creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico. El club, yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte. Y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
1: La Quino, eres, estabas abriendo el micrófono.
2: Posta. Sí, no, anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer és renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027. No? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació, per evidenciar-li i demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però... Has de fitxar un nou. No, i un nou d'aquests que intimidi, un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin al plantejament del rival, perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada, no?
0: Però va ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes, sí, está, de la temporada está, pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
1: Lamine y Rafinha.
0: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
1: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe, professor. Abans endrecem la resta de l'actualitat, va.
3: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
1: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
4: Hola, sí, que bon dia.
1: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
4: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està sent un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
5: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
4: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
1: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
4: El club francès aconsegueix la cinquena Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
1: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
4: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra l'Ourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Equip Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
6: Tenim hem identificat ja amb una persona, està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'eliminatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre, no?
1: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
4: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Coviran Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopos Lleida va caure derrotat a la pista de Rio Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Eurolliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64 i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
1: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
4: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya on fins a 14.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
7: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir després de Jerez, hem donat un pas endavant important, que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim, ho he tret al màxim.
8: Brutal, la veritat que molt, molt agraït. Molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que

0: que comenceixi el Gran Premi de Catalunya és maco.
1: I recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions. I això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona i Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Circuitcat.com.
1: Sí, ho he dit 80 vegades,
3: El cos del Marcos.
2: Hola, Marcos López.
4: No se puede, es difícil.
2: Es
4: difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce. Confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, sabéis, como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas, anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
1: Cuéntalo todo. Gracias.
5: Sabíeu, Marcos, sabíeu que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona? Sí. L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com els de Bruce al Palau Sant Jordi o el d'Estopa a l'Estadi Olímpic han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la Terra tremolaria. Aquí, amb un gol, ja en tenim prou.
2: ¿Esto qué es? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
6: Eso es verdad. Cierto.
2: Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
7: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veía cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
6: Sí, sí. Y temblaba el suelo.
7: Y temblaba el suelo, sí.
3: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
9: @ que t'hi jugues.
6: Núria Vilamala, bon dia.
10: Què tal? Sí que bon dia.
6: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
10: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
6: El Barça el
10: diumenge.
6: Diumenge, per tant, dilluns, sí.
10: Dilluns. Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del Que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a Koundé i Araujo sense cap mena de dubte i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o per exemple el Roberto, que fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. i deixa'm acabar sí que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Blagovic, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
6: Missatges al 606-32-72-11.
2: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
11: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Floren donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'm va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
2: És que és divertit. Està la cosa divertida.
7: Entretenida, amor.
2: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mani.
12: Bon dia, que t'hi jugues. L'Albert de Huesca. Escolti, el vaquero, perquè em diu que és d'Euskadi, Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Vallderoures, com parla el català. Vinga, una abraçada per tots. Barça!
6: Que parles el català de la franja.
7: Ah, de la franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima. Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hi ha microclima, puedes vivir bien. Para invitarte a que te quedes a vivir ahí.
6: Doncs mira, el que fem és convidar els oients a un que especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
7: Sí, i tant.
6: I
7: manes tu, manes
6: moltes,
7: tu.
6: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
2: Però seran totxes sorpreses, això sí que ho hem de dir.
6: Sí.
2: Seran
6: sí.
2: Guapa sorpresa,
6: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'Hotel Melià de Sitges.
7: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
2: Ah, exacte.
7: Aquell és el títol del...
6: Vas a traer atrezzo, no? Vas a traer cositas, no? Para que la gente las vea.
7: Alguna.
6: Alguna, no?
7: Grande, alguna.
6: Alguna grande,
7: no? No muchas, pero...
6: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols, us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o
2: nom
6: acompanyades...
2: Noms dels que vingueu, ja està.
6: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
2: Efectivament.
6: A la pàgina web de Ser Catalunya...
2: Amb entrada o per llista?
6: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web, sercatalunya.cat, o a través del...
2: 606-32-72-11.
6: Te hace ilusión, ¿eh? Que sí. Venga gente a...
7: Sí, hombre, claro.
6: Hablar de tu libro, que diría Paco Umbral.
7: Bueno, al final, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es, pues, a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual, pues, explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad. Y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
6: Ara ho comentàvem, Helena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
10: Home, et diria que dels millors, clar, si anem de la mà de Vaquero se'ns obren moltes portes.
7: Bueno, el objetivo es compartir.
6: Nos has hecho un equipo entero.
7: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
2: Ya sabeu que coach de productores, puede ser.
6: Mira, sí, a Mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell, Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. ¿Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos?
7: Bueno.
6: Parle també Charlie Reixac,
7: Arconada.
6: Sí.
7: Mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Aleixanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
6: I los oyentes que vengan a l'Hotel Melià de Sitges podran percibir que efectivamente tota aquella gent, el nucli del Dream Team, éreu i sou amics.
7: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo, y por eso cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de esto. Al final, tú puedes ser compañero, y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no és el cas, que no és el cas.
6: Si voleu venir, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Què t'hi jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la cadena SER. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Què t'hi jugues especial des de l'hotel Melià de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
5: Jo crec que em posaré entre el públic, això t'ho dic ara. Escolta'm,
7: vale.
5: Sense cap mena de problema.
7: Accepto el reto.
13: Jo em posaré allà també.
5: Em
13: posaré entre el públic.
6: Tu has d'acabar de guanyar la Lliga amb el City. Que l'Arsenal te l'està posant difícil.
13: No, ja la tiro, la Lliga. No patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga, però poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
6: En serio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
5: Ja trobarem algun lloc, ja trobarem algun lloc.
6: Perquè l'hotel Melià és guapo,
5: eh? Que reparteixi joc al capità, eh?
6: L'hotel Melià és guapo, eh?
5: Pues sí, sí, ah, sí. L'espai és
6: on es fa, és la seu del cinema...
7: de
6: cinema fantàstic
7: de Catalunya, de
6: sí. Sí, sí, és la seu, l'hotel Melià.
7: El Festival de Catalunya, sí. Cada año y un espectáculo. Hay cine de terror que yo flipo desde las 7 de la mañana. Es decir, hay gente que viajará de diferentes sitios, de Barcelona o de Villafranca o de las zonas tal, oye, para ir a ver una película de miedo a las 7 de la mañana, ¿eh? Te tiene que gustar, ojo, ¿eh?
6: Yo vi una a las 11 de la mañana.
7: Pero fíjate.
6: Sí, sí, sí, sí. Que me acaba de decir la Elena, Flaqui, al tanto, que tenim camerinos com si fóssim estrelles.
5: Ostres.
14: Això em va dir Carles Penya, que segurament caram, seria el millor lloc des d'on havíem fet el Què t'hi jugues.
6: En sèrio?
5: Caram.
7: Jo no tinc ni idea, a mi no ho preguntis.
6: Oye, que si quieres hacer más producciones de programas tú mismo, ¿eh?
7: Ahora voy a lo de presentador. Ahora soy copresentador, luego a por presentador.
13: Hòstia, tu.
6: Insisteixo, eh?
7: Espavileu.
6: 606-32-72-11, ens poseu les vostres dades i amb qui vindreu al programa que farem dimecres vinent des de l'auditori de l'hotel Melià de Sitges per parlar del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada, i evidentment per recordar el primer petó, aquella Copa d'Europa de Wembley que mai oblidarem. Es complirán 34 anys i parece que aún fue ayer.
7: A ti sí, pero a mí no. Pregunta a mi rodilla. A mi rodilla dice no, hace muchos años.
15: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez. Que t'hi jugues al migdia. Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Què t'hi jugues.
16: Què t'hi jugues?
6: Abans d'escoltar les teves notes, professor, avui hem obert el bar i hem escoltat a Petja Mijatovic d'ahir al Larguero, en un moment sobre el tema electoral, però li va preguntar al Manu Carreño per si ha arribat el moment de plantejar-se vendre al Madrid Vinicius o Mbappé. Resposta de Mijatovic.
17: Quizás hay que pensar seriamente de vender uno de estos dos, de verdad. Hay que tomar esa decisión. Ahora solo hay que ver con el entrenador, con la estructura deportiva, quién, ¿no?
7: Yeah.
17: Pero cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada, que se queden los dos y se queda el tercero y que se queden todos.
7: Yeah.
17: Pues eso yo creo que eso es una equivocación tremenda. Y por eso el fútbol es un deporte tan complicado, porque muchas veces tienes que tomar las decisiones muy, pero muy complicadas.
6: Aprofito que tengo aquí a José Mari Vaquero para preguntarle. ¿Tú crees que el Madrid ha de vender a Vinicius o Mbappé?
17: Di que sí.
7: Mira, la primera decisión es la de siempre, que llego diciendo con, que pasó con Xavi Alonso. Las grandes decisiones hay que tomarlas antes de que empiece la temporada, incluso antes de que empiece la pretemporada. Y yo veo un tema mucho más global, porque ahora parece que los chicos son muy malos y hay que traer un entrenador muy malo. Entrenar rabioso, decir, soy muy malo, tenéis que entrenar, vais a entrenar 6 horas, y cuando os cambie me vais a dar un abrazo, me vais a dar tal. Y, hombre, parece un poco de circo muy de hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la gente hay que tratarle con inteligencia, porque realmente el Madrid lo que tiene es un tema estructural de que lo que tiene que definir muy claramente es si el poder lo tiene el entrenador o está en el entorno de arriba o el entorno externo. Punto. Y a partir de ahí los jugadores son chavales normales. Parece que son extraterrestres o parece que son diferentes. No, hombre, no. Yo creo que ahora vender la película de que Mourinho es muy malo, hombre, me parece que es una broma, y para el tema profesional, ¿eh? De un análisis profesional. Tienen que analizar la plantilla, tomar las decisiones antes, con o no ventas de ellos o de otros, pero hacer un equipo para mí más sólido, sobre todo en la parte de la estructural de medio campo, que afortunadamente para el Barça es lo mejor que tenemos.
6: Ha habido un momento que me dabas miedo con esa cara.
2: Sí, ¿eh? Eso es una cara de sí, el Mourinho.
7: Mira, tiene que ser, al final tiene que ser como una tarántula, ¿sabes? Tiene que hacer un picotazo y que el jugador se acuerde todos los días de que le pica otra vez la tarántula, ¿eh?
6: Pues con la tarántula te puedes ir por la puerta. Un abrazo fuerte.
7: Entrenador tarántula, para el año que viene.
6: Ay, aquí está, me la apunto también, ¿eh? Que Mourinho es un entrenador tarántula. Flashy, entrema la teva clase.
5: Som-hi.
16: Les notes del professor. Excel·lent.
18: L'ascensorista Flick. La formació i l'aposta per la Masia no tenen sentit si qui ha de prem el botó per fer pujar la gent no ho fa. En això, xapó per Flick. Ahir va ser Álvaro Cortés qui va viure la seva estrena al primer equip, ho va fer quallant una gran actuació, participant i mostrant seguretat i calma. Amb ell ja són 12 els futbolistes del planter que han debutat en l'era Flick. Ah, i això no és Instagram. Lluny de ser un reel que et permet aparentar i desapareix a les 24 hores, les apostes del tècnic són fermes. La Masia forma part de l'ABC del Barça i Flick se n'ha fet subscriptor.
16: Notable.
18: La setmana del pont aeri, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, les vacances del lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució, l'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el zero en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el Nord, aquí ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
16: Progressa adequadament.
18: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'11 enfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire, et arrivé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell i amb Xavi Esparà a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
16: Suspens.
18: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destensar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa a segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
6: Gràcies, Flaqui, que tinguis bon viatge de tornada.
5: Quan el fem, gràcies.
6: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
19: Bon dia, Sique. Es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat. passat, 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila Real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 setembre de 2016, eren temps de Luis Enrique.
6: I el que encara no sabeu de l'Alavés Barça, us ho explica el Santi Ovalle.
20: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia.
21: La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
20: Per parlar de Florentino, anomena la que se avecina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la rua ballava com Amador Ribas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un, és el tauró. Però no és l'únic del vestidor. A Eric García el coneixen com el Rino de Martorell. A Casadó, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení. La lince de Mallorca, Catacoll, i la delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou. En comptes de ple de crispetes, ple de veces.
6: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
22: Què t'hi jugues?
6: T'ha fet gràcia, això?
23: Sí, m'ha fet gràcia. Jo posar-hi crispetes, posar-hi veces, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops. Pops en caldeiro de coure, perquè m'encantaria poder portar Can Lampaza sencer al Camp Nou.
6: Que estaria molt bé.
23: El millor restaurant de cuina gallega que trobarà en mi vida, Can Lampazas. A més, fan un menú executiu per 27,5 €, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazasbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampazas, el millor cuina gallega del món.
6: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
23: Veus? I què?
6: Molt bo.
23: Ja t'ho dic jo que sí. Boníssim. Ja t'ho dic jo que sí.
6: Àlex Luna, què tal, com estàs?
24: Molt bon dia, sí, què tal?
6: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
24: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, Elx i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
25: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. Tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
24: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
6: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol average, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
24: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una Elche. Més que possible final davant Elche.
6: A Montilivi.
24: A Montilivi, sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona o tercera, per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla al 90 que va fer tant de mal.
6: Àlex, ànims, va, que avui guanyarà el Girona.
24: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
6: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
0: Sí, que estava molt emocionat al final amb el segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va...
6: I tu que estàs constipat així per la celebració de després?
0: No, ja venia d'abans,
1: Estic plorant, jo, tio.
0: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
6: Escolta'm, Manolo.
3: Y te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganen 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
6: És interessant, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid, i no és el mateix estar primera que estar segona. Això sí que t'afecta al futur, i el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, 3/4 del mateix. És a dir, no té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
0: No, i el que tu dius sí que l'Espanyol ha patit 2 ascensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que és estar segona.
6: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València. Salvat encara no està, perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
0: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
6: A la 1 escoltarem una conversa que va tenir la Helena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
1: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i... No sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat. Per això, perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que va, necessitem un punt, i ells també.
6: I hem de vendre alguna cosa, Manolo? Farem alguna cosa abans de la 1?
1: Bueno, pues si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
6: Des del principi.
1: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... És una passada. Si és que amb els preus més competitius, que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'MCAT. MCAT.cat, en seriós.
6: Pausa, entrem en l'actualitat i segona hora del Que t'hi jugues.
22: Que t'hi jugues.
15: Cadena SER. You are the one, the one. Sents la cultura?
4: Cada cop costa més que ballin.
8: No m'ho puc creure, això.
9: Com està Quirots.
4: Està Quirots i gravant.
9: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més fijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
8: Però què enfoquen?
9: A nosaltres. I llavors, en plan, jo li feia codazos a la Inés i li deia, però els agrada o no? I pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
8: És la prova de l'algodón.
9: La prova de l'algodón.
15: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Si et despertes amb Carles Franzino,
10: et lleves aquí.
11: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon i pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement, i el van detenir els Mossos d'Esquadra perquè era un accident molt greu, i això em va fer pensar que allò que deia el Pau Donés de que vivir es urgente tenia més raó que un sant.
10: Carles Francino, el racó de pensar de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. De dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
12: Què t'hi jugues?
13: Què t'hi jugues al migdia?
10: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
14: Què escoltes?
17: Esa és la gran pregunta.
10: No et tallis, digues... Què t'hi jugues? Amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
26: Això és Jauja.

0: Raguaiana, eh? El Sant Jordi, diumenge 17 a les 8. 9-3-3-4-4-14-11, el concurs imbècil.
1: Imbècil.
0: Qui guanya s'emporta dues entrades. Qui perdi?
2: Un encenedor de Camino de Santiago, que no l'he fet mai ni el faré. I no sé d'on ha sortit, però està a la meva taula.
0: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Puja, puja...

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump invita a Xi Jinping a los Estados Unidos en septiembre al tiempo que busca su colaboración para resolver la guerra de Irán y reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz. Trump y Xi Jinping protagonizan hasta ahora una cena en Pekín y más allá de las fanfarrias, la visita de Trump a China deja ya una primera petición del presidente chino, un aviso. Xi quiere que Estados Unidos se oponga de forma más decidida a la independencia de Taiwán. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. El líder chino sitúa a Taiwán como el asunto más importante de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Advierte de que una mala gestión de este contencioso puede provocar un conflicto entre ambas potencias y añade que no puede haber paz con la independencia de ese territorio. Una advertencia que Xi Jinping ha planteado a Trump a puerta cerrada, según los medios estatales, y que Trump no ha comentado en público, no ha aclarado si hay concesiones a China sobre este asunto. Ante las cámaras, las palabras han sido conciliadoras. Xi Jinping le ha dicho a Trump que su Make America Great Again es compatible con el progreso de China, que es mejor ser socios que rivales. Y Trump, como decías, le ha invitado a la Casa Blanca. Le propone ir el próximo 24 de septiembre, entre halagos constantes al líder chino del que espera algún gesto relacionado con Irán.
2: Ahí media, explicamos bien por qué es tan importante para China que la posición de Estados Unidos no sea tibia en este asunto de Taiwán, a quien, recordemos, Washington vende material de defensa. 2:01 p.m. Juan Manuel Moreno en la SER. A 3 días de las elecciones andaluzas, el candidato del PP marca territorio frente a Génova 13. Dice que si tiene que negociar con Vox, él va a dirigir esas negociaciones, aunque aspira en cualquier caso a la mayoría absoluta. Y a preguntas de Ángels de por qué no está haciendo ya estos días actos conjuntos con Feijóo.
4: En esta extensión de nuestra comunidad autónoma, que cada uno haga, pueda hacer doble impacto, ¿no? Y por eso el presidente Feijóo pues va a algunos territorios, yo voy a otros. Y evidentemente lo que sí ha apelado, pues, lógicamente, es a no valorar cosas de Andalucía en campaña electoral, ¿no? Que nadie entre a opinar sobre Andalucía que no seamos los propios andaluces.
2: Juan Manuel Moreno, que ha vuelto a acusar a la asociación Amama de Sevilla de tener vínculos políticos con el PSOE. Amama, la asociación que, recordemos, denunció la crisis de los cribados que destapó en su día la SER. Luego y media nos acercamos a las distintas caravanas de las andaluzas, mientras en Madrid Ayuso ha respondido esta mañana en la Asamblea a las preguntas de la oposición por su polémico viaje a México. Ayuso insiste, México no existió hasta que llegamos allí.
5: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos
4: Silencio.
5: Con prostitutas. Gracias.
2: No viajamos con prostitutas. Ayuso ha dicho que su viaje lo pagaron los premios Platino y las autoridades de Aguascalientes, a las que, recordemos, Madrid dio 300.000 euros a cambio de un galardón para la presidenta. 2:03 y muy atentos porque a media vamos a explicar aquí con una factura en la mano cuánto nos va a subir la luz o el gas a partir de junio. La moderación de los precios con la inflación de abril en el 3,2 devuelve el IVA a estos suministros, de estos suministros al 21%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
6: Sin las medidas habrían crecido cerca del 30% el precio de los combustibles y están más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias y por lo tanto se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
2: El IVA de los carburantes que no se ve afectado, recordemos, por este mecanismo, así que de momento se mantiene la rebaja actual. Y por supuesto, un día más, el Real Madrid, el club, convoca ya oficialmente las elecciones y Florentino se enfrenta esta misma tarde en el Bernabéu al termómetro de la afición. El Madrid tiene partido frente al Oviedo, partido de Liga. Sobre esta crisis acaba de hablar Rafa Nadal, que siempre ha sonado como aspirante a esa presidencia del Madrid, y hace unos minutos en Manacor pues no ha querido alimentar más esta polémica.
7: El fútbol sobre todo da para tanto a nivel de escribir páginas y de hablar, y al final lo que no quería era que mi nombre estuviera metido en algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces solo quería matizar antes de que la bola se fuera se fuera haciendo un poquito más grande sin ningún sentido.
2: Ahí media, viene Hora 14, Antón Meana, al que vamos a meter ya en nómina de este programa.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y con más cuestiones, desde la redacción de informativos, ahí está Javier Liebana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Con dos noticias de última hora, acaba de dimitir el ministro de Sanidad británico. Streeting deja el cargo para postularse como líder de los laboristas frente al primer ministro Keir Starmer. Además, acaba de terminar el juicio a los Puyol, que ha quedado visto para sentencia después de 6 meses y 38 sesiones. Todo esto mientras que seguimos pendientes de la evolución del antivirus. El ciudadano español positivo se encuentra estable. Su estado no ha ido peor en las últimas horas, aunque sigue teniendo síntomas, mientras que el hospital en el que está ingresada grave en la UCI. La paciente francesa ha confirmado que no está con respiración asistida. Esto pese a que los epidemiólogos franceses lo anunciaron el martes.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
8: Lluvia y ambiente un poco frío en el Cantábrico, sol y suavidad en el resto del país. En el Cantábrico, con el paso de las horas, la lluvia irá ganando más intensidad y en la cordillera cantábrica la cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 metros. En el resto del país va a hacer mucho más sol, con máximas alrededor de los 20 grados, superando con facilidad los 25 en el Valle del Guadalquivir y en el Mediterráneo, sobre todo entre las provincias de Valencia y Málaga. A destacar también durante la tarde algunos chubascos en la Ibérica y en el Pirineo.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos a las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: Acaba de quedar vist per sentència el judici a la família Pujol. Així ho ha dictaminat el jutge José Ricardo de Prada fa molt pocs minuts des de l'Audiència Nacional.
10: Bueno, pues, vista para sentencia.
9: Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Les comarques de Girona i la Catalunya Central són els escenaris de les vagues avui de professors. Ara mateix hi ha manifestació a davant de la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra. Això el mateix dia que el govern obre la porta a una millora encara més de les condicions laborals dels professors després de la primera reunió amb els sindicats que s'ha fet aquest matí a Barcelona.
11: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: Es tornaran a reunir dimarts que ve i aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
12: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
13: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
9: 9 de cada 10 accidents laborals mortals es produeixen per alguna negligència de l'empresa. En el darrer any, la Inspecció de Treball de Catalunya ha posat més de 53 milions d'euros en multes a firmes que han incomplert la normativa, sobretot per jornades excessives o per tenir treballadors sense papers. I us explicarem la denúncia d'un home amb mobilitat reduïda a Barcelona que demana a l'Ajuntament que li retiri una multa de gairebé 400 euros perquè quan va aparcar el cotxe en una plaça reservada li va caure la targeta a terra. Va recórrer la multa i va fer-ho certificant que va amb cadira de rodes. Tot i això, l'Ajuntament li manté la sanció. De seguida us expliquem tots els detalls. Això en un dijous vital pel Girona. Juga la permanència a les 8 a Montilivi en el partit contra la Real Societat en la penúltima posició ara mateix al Girona després que l'Espanyol supereix la prova amb la seva primera victòria de l'any. També anirem fins allà, però abans hem de saber quin temps farà Jordi Carbó.
8: Durant la tarda tindrem dues situacions ben diferenciades. Al nord de Catalunya, molts núvols, ambient fresc i alguns xàfecs, mentre que al centre i sud de Catalunya el vent de ponent guanyarà protagonisme, bufant de moderat a fort. Al llarg de la tarda assolirem els cops màxims de ponent, el Pla de Lleida i l'altiplà de la Segarra, també a gran part de les comarques de Tarragona, ratxes màximes de 60-80 km per hora, al voltant dels 50 a les comarques de Barcelona. Temperatures màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent, sensació d'ambient força fresc. I més fresc encara, al Prepirineu, on tindrem xàfecs, també a les comarques de Girona i a les de Barcelona, al nord del Vallès Oriental, al Maresme i al nord del Berguedà i Osona, també hi haurà alguns xàfecs aquesta tarda.
9: A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. L'actualitat ens fa estar pendents de dos punts. Ara mateix el primer és la plaça Pompeu Fabra davant de la seu de la Generalitat a Girona, que és l'epicentre de les protestes avui dels mestres. Avui la vaga és a Girona i la Catalunya Central. I en aquesta plaça hi ha en Carles Couso en directe. Carles, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: De seguida hi anem, però també hem d'anar a l'Audiència Nacional, on fa res, fa molt pocs minuts, ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol després de mig any. I l'ha estat seguint fins l'últim moment, l'Andrea Villòria. Com estàs, Andrea?
15: Hola, bona tarda, Joan.
9: Sobre la taula, recordem, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família.
15: Sí, després de 38 sessions que van començar el novembre, el judici contra els Pujol ha quedat vist per sentència, després d'escoltar avui els advocats dels últims empresaris que critiquen haver acabat en un procediment que ha durat més d'una dècada sense proves, diuen, només per haver fet negocis legals amb el primogènit de la família.
16: Parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé.
17: Y a partir de ahí, todo lo que se relaciona con el señor Jordi Pujol Ferrusola se convierte automáticamente en delincuentes contaminados por su presencia.
18: Favor inconfesado y irregular, lo repitieron hasta la saciedad. ¿Qué favor? No se ha practicado prueba que acredite que favor irregular...
15: Tots els acusats han renunciat al seu dret a l'última paraula, així que ara és el torn ja dels jutges que hauran de decidir si els condemnen o els absolen.
9: Avui, per tant, acaba un judici que ha durat mig any, però per arribar-hi n'han calgut 14. 14 des que es va destapar la fortuna d'Andorra. I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis. La de la Fiscalia, que manté que la fortuna Andorra era de comissions il·legals, i la de la Defensa, que manté que no hi ha proves i que els diners eren una simple herència.
15: És un dels judicis més importants de la història de Catalunya, que s'ha vist aigualit pel pas dels anys, més d'una dècada, com dius, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
19: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento.
15: I també per la prova del judici que, tot i els esforços de la Policia Nacional...
20: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que es... que sempre ha sido mi gran esfuerzo.
15: No ha aconseguit concretar la corrupció que la Fiscalia creu que hi ha darrere de la fortuna d'Andorra. El relat el té clar el fiscal, és la contradicció d'una família, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
21: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
15: I aquests fets, diu, són que van amagar durant dues dècades l'equivalent, assegura el fiscal, a 38 milions d'euros evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Al final, el fiscal creu que aquests diners són corruptes i ha proposat múltiples teories, que són comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de banca catalana. Amb certesa no s'ha pogut demostrar cap, admet l'advocat de l'Estat, que assegura, però, que aquests diners...
22: Esto es un favor inconfesable, no se corresponde con una actividad económica real.
15: Amb l'expresident de la Generalitat fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família, nega que hi haguessin favors. Diu que li pagaven milers d'euros per fer d'intermediari.
19: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada. Siempre, siempre es pasar información privilegiada.
15: I els empresaris imputats ho corroboren.
23: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
19: Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
15: ¿Con quién? Ara bé, l'acusació diu que aquesta versió tampoc té proves suficients.
24: En los correos que se aportaron aquí no consta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
15: Així que negocis a banda, l'altre gran tema és Andorra. Els fills insisteixen que els diners són l'herència de l'avi Florenci.
25: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía
26: para los distintos proyectos culturales y sociales del país.
25: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
15: No han mogut ni una coma de la versió de la família, que també va apuntalar al gestor andorrà del banc.
27: De qué era, me dijo que era una herencia ben recibido del avi, de l'abuelo.
15: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves suficients per condemnar-los.
28: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
15: I així enarbonant el principi bàsic del dret penal, in dubio pro reo, en cas de dubte, ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
9: Mig any de judici resumit en minut i mig. Gràcies, Andrea Villòria.
15: A vosaltres.
9: L'altre directe del que estem pendents, a Girona, epicentre avui de les protestes dels mestres. I és que avui la vaga s'està fent a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, i hi ha el nostre company en Carles Couso a la manifestació davant la seu de la Generalitat de la ciutat de Girona. Carles, què està passant? Bona tarda.
0: Bona tarda, Joan. 8.000 persones segons els sindicats, la meitat segons la policia, s'han concentrat aquest matí pel centre de Girona. Fins fa pocs minuts, centenars de docents, també molts nens que han vingut amb els seus pares, es concentraven a les portes del govern de la Generalitat a Girona. A les acaballes ja d'aquesta manifestació estem ara. Ara grupets de mestres que comenten la jugada, la majoria dels que s'han manifestat avui vestits de groc, com és tradició, i molts amb flors de paper a la mà, grogues i negres, que han anat penjant per la ciutat, també a la paret de la seu del govern a Girona, jugant així amb un dels lemes de la convocatòria: no estem per flors, que li queda d'ullet clara el temps de flors de la ciutat de Girona. I entre els missatges dels docents, un de clar.
2: A tota la gent que diu que només ens manifestem pels diners...
3: Que no és cert, és fals. El sou també hi és, però tot aquest malestar no és només pel sou.
2: Diria que vinguessin a veure un dia a l'aula quina és la realitat.
4: Doncs el que li diria és que estem lluitant pel futur de Catalunya.
5: El moment que entres a les aules trobes que no tenim recursos, que ens falten mans.
0: A la manifestació, crits també en contra de la infiltració de Mossos en assemblees educatives, unes assemblees que asseguren els docents gironins prepararan accions contundents per les pròximes setmanes. Diuen que si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat i que si no hi ha acord entre sindicats i govern, la vaga de tot el país convocada pel 27 de maig es traduirà en una escalada del conflicte i que a principis de juny tornaran a sortir al pati en forma de colònies per tothom. Això, Joan, això de sortir al pati en llenguatge de protestes docents ha volgut dir últimament tallar carreteres.
9: Doncs gràcies, Carles Couso, des de Girona. Ara mateix també s'estan acabant aquestes protestes que s'han produït a Vic o també a Manresa. Hi ha hagut talls també al matí en carreteres com la Nacional 2, la 2, la C66 i també al Bages, a la C16.
6: Pública i de qualitat.
9: De fet, aquesta carretera, la C16, encara està tallada ara mateix entre Sant Fruitós del Bages i Sallent. Avui hi havia la primera reunió per desconvocar les vagues, que en aquest cas, com dèiem, en aquest cas afecten avui la Catalunya Central i Girona. La Soledad Domínguez és a la Conselleria d'Educació. Com està, Sole?
7: Hola, Joan, bona tarda.
9: I tot i que la trobada ha acabat sense acord, que això ja s'esperava perquè era la primera, sí que totes les dues parts han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. L'important, la Generalitat obre la porta per primera vegada a millorar-los una mica més les seves condicions.
7: Sí, el departament assegurarà que explorarà els marges de l'acord que ja va signar amb Comissions UGT per intentar afegir noves propostes que millorin tant el desplegament de l'escola inclusiva com les condicions laborals dels mestres. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
10: Entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que em sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
7: I malgrat ho hem preguntat de totes les maneres possibles, Jiménez ha evitat concretar si aquestes millores laborals volen dir més sou o volen dir accelerar els increments que ja s'havien pactat pels pròxims anys. Això, precisament, que hi hagi millores salarials és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la taula de negociació la setmana vinent. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
14: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs evidentment nosaltres, per nosaltres, això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris i deixés la inclusiva fora.
7: En matèria d'inclusiva, el govern ha explicat als sindicats que al setembre hi haurà un reforç de plantilles amb 1 miler de professionals més, dels quals el 60% seran especialistes per atendre la complexitat, però els docents exigeixen també diners, nous complements o recuperació del deute pendent dels anys de les retallades.
9: Un d'aquests sindicats de professors, en aquest cas la CGT, Gràcia Soler, ja ha demandat aquesta infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de docents. Ho ha portat als tribunals, tot després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que van qualificar-ho d'error.
29: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Aquesta compareixença extraordinària d'ahir al Parlament, en què tota l'oposició menys el PP va criticar la infiltració i es va exigir la dimissió del director de la policia. Fins i tot ho van fer els socis de govern com Esquerra.
15: Sí, tant els sindicats com l'oposició ho troben insuficient i reclamen depurar responsabilitats.
30: Han de dimitir.
29: La resposta ha de ser molt més contundent.
31: Cal un gir de 180 graus.
32: S'han passat 3 pobles.
15: Interior, en canvi, confia haver tancat la polèmica després d'una setmana de malson, admeten fonts de la conselleria. Ahir la seva titular, Núria Parlon, assumia que aquestes infiltracions van ser un error.
1: error greu.
29: D'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
1: Fruit deia de la inèrcia operativa, el director de la policia Josep Lluís Trapero admetia també que aquesta acció
8: que no era oportuna o necessària.
1: Per evitar que això es repeteixi, han anunciat canvis a la normativa de Mossos per restringir aquestes infiltracions en moviments socials que no suposin un risc.
8: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
1: I tot i que ahir la consellera
29: també estenc la mà més enllà d'aquesta compareixença d'avui als sindicats educatius.
1: Un d'ells, CGT, ha presentat avui una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el govern, Interior i la direcció de la policia catalana.
9: Bé, amb tot això, amb aquestes vagues a l'educació, l'oposició carrega contra el fet que Salvador Illa, el president de la Generalitat, sigui ara mateix de viatge als Estats Units, a Califòrnia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, acusa el president de ser reincident a l'hora d'evitar les crisis del país.
11: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
12: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20. Els preus a Catalunya han pujat un 3% l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha baixat una dècima respecte al març, el primer mes on es va començar a notar l'impacte de la guerra. Pol
13: sí,
9: Valero.
13: El febrer i el gener la inflació estava al 2%. L'esclat de la guerra a Iran el va fer pujar sobtadament al 3,1% al març, però ara a l'abril l'escalada no només no ha continuat, sinó que s'ha moderat una mica. Això es deu a la baixada de l'electricitat habitual aquest mes. En canvi, els carburants i els combustibles continuen pressionant a l'alça pel bloqueig de l'estret d'Hormuz.
9: La Generalitat, per cert, avui hem sabut que ha posat més de 53 milions d'euros en multes a empreses que l'any passat van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Segons el balanç que ha presentat avui la Inspecció de Treball, aquestes infraccions han augmentat. Però és que també s'ha constatat que quan un treballador mor a la feina, ben poques vegades això és fortuit. Atenció, perquè en 9 de cada 10 accidents laborals mortals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
13: Sí, la Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics, greus i mortals. L'any passat va investigar les causes de 54 accidents on hi va haver un treballador mort. En 48 van arribar a la conclusió que l'empresa era culpable d'un incompliment de la normativa de prevenció de riscos. En total, el 2025, la inspecció va investigar 2.500 accidents greus o mortals. En 3 de cada 4 es va detectar una infracció en matèria de seguretat i en gairebé la meitat van acabar amb una sanció econòmica per compensar l'empleat.
16: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
13: És Laura Freixas, directora general de la Inspecció de Treball a Catalunya.
9: I hem de parlar també, en aquest cas, de Glovo, que acomiadarà 91 repartidors a Catalunya. Els sindicats i l'empresa han acordat reduir l'afectació de l'ERO que s'havia anunciat inicialment per 143 persones de ciutats catalanes petites i mitjanes.
13: Sí, després d'un mes de negociacions s'han aconseguit salvar una cinquantena de llocs de feina, per exemple, una vintena a Salou, a altres ciutats, però com Castelldefels, Glovo deixarà de tenir-hi riders contractats directament i operarà subcontractant-los a través d'empreses de logística que tenen flotes de repartidors. L'empresa també ha ofert una vintena de recol·locacions a ciutats més grosses. De fet, tal com vam avançar aquí a Ser Catalunya, Glovo va justificar l'ERO assegurant que des de que han passat a contractar els repartidors no han aconseguit ser rendibles algunes ciutats petites i mitjanes com Calafell, Molins de Rei, Platja d'Aro o Arenys de Mar.
9: Gràcies, Pol. Són les 2:23, un minut i més notícies.
12: Cadena Ser.
17: Què te pasa, chiquillo? Què te pasa?
18: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
17: No puedo leer ni escribir.
12: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
20: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
21: Com a meravelles, tu i jo som les estrelles.
12: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
30: Cadena SER.
2: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa d'ambotlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
19: l'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Són les 2:24. A Reus aquest matí una dona víctima de violència masclista ha estat desnonada d'un pis de titularitat municipal. L'Ajuntament assegura que se li havien ofert alternatives. Eva Hidalgo.
23: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. El gener es va aturar la primera ordre de desnonament que finalment s'ha dut a terme avui. Els Mossos l'han detingut per obstrucció a la justícia i resistència.

0: I tornem als jutjats, en aquest cas a l'Audiència de Barcelona, on també ha de quedar vist per sentència avui el judici contra un capellà vinculat a una escola de Sant Andreu acusat d'abusar d'un alumne de 8 anys amb autisme. L'acusat ja va ser condemnat el 2023 per tenir material pedòfil i la Fiscalia li demana 6 anys de presó. Martí Oliver.
1: Durant el judici s'ha reproduït una declaració de la víctima que ha explicat que quan feia primària el religiós acusat el va venir a buscar mentre feia educació física salvant-ho al seu despatx i allà li va fer carícies per sobre la roba al pit i a la cama. A més, el va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú. El pare també ha relatat que el seu fill li va explicar això 7 anys després, quan dues amigues de l'institut a qui ho havia confessat el van pressionar i que arran d'aquell episodi assegura la víctima va deixar de voler anar a l'escola fins al punt de tenir vòmits i que anys més tard va acabar amb episodis d'autolesions i 2 intents de suïcidi. Els pèrits del tribunal han vist compatible que expliqués un record i no un engany, tot i que els que ha proposat la defensa creuen que els informes no són vàlids. Ara estem a la recta final del judici pendents que declari el capellà acusat.
0: I el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que retiri una multa de gairebé 400 euros que va posar un home amb discapacitat que va aparcar el seu cotxe en una plaça reservada, però li va caure la targeta que ho acredita a terra. Considera que, tot i que la multa és legal, en el fons és injusta. Ferran Dalmau.
2: El dia dels fets, l'home, de 71 anys, va aparcar en una plaça reservada i va deixar la targeta al parabrisa, però li va caure mentre treia la cadira de rodes del maleter. Al tornar, va veure que la grua li havia retirat el cotxe i va haver de pagar 173 euros, a més de 200 euros més de multa. Tot i presentar al·legacions, l'Ajuntament li ha mantingut la sanció. L'home entén que li retiressin el vehicle i no reclama els 173 euros de la grua, però sí que vol que li retirin la multa. La sindicatura demana a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi el cas i revoqui aquesta sanció perquè, tot i ser legal, considera que l'actuació de l'Ajuntament és poc respectuosa amb la proporcionalitat, la bona fe i la confiança entre administració i ciutadania.
0: I atenció al que ha aconseguit l'Hospital Clínic de Barcelona. Reduir un 22% les emissions de la diàlisi i estalviar l'equivalent a l'aigua de 9.000 dutxes de 5 minuts. Aquest tractament, el de la diàlisi, el segueixen persones amb insuficiència renal i és una de les activitats hospitalàries que més emissions genera pel consum d'aigua i electricitat i per la seva producció de residus. Susana Ruiz.
3: El cap de la secció de diàlisi del Clínic, Francesc Maduell, explica la gran quantitat d'aigua que es necessita per fer aquest tractament vital per milers de persones.
4: El consum d'aigua és al voltant de 400-500 litres per a cada tractament de diàlisi, és el promig. I això vol dir que aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisi a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
3: El Clínic ha adoptat mesures com l'augment dels tractaments a domicili i l'optimització de fluxos de líquid a les sessions per reduir la petjada ambiental. Malgrat que cada cop es fan més diàlisis, el 2025 el Servei de Nefrologia va reduir en prop de 19 tones les emissions de CO2. Això és una cinquena part menys que l'any anterior. També va consumir 559 metres cúbics menys d'aigua.
0: I en esport, si ahir l'Espanyol jugava la permanència i va aconseguir salvar-se, avui li toca el Girona. Rep a Montilivi a la Reial Societat. Última hora, Àlex Luna, bona tarda.
5: El Girona se la juga avui a les 8 a Montilivi davant la Reial Societat i només li val la victòria, especialment després de veure que Espanyol, Sevilla i Alavés van guanyar ahir els 6 partits i es queden 19ens, per tant, en posicions de descens. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també hi haurà rebuda i mitja hora abans del partit. El jovent gironí ja començarà a fer caliu per mentalitzar a la plantilla. Estuani tornarà a infiltrar-se per si cal tornar a salvar l'equip i, tot i que la dada sí, que el Girona no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, sí que hi ha sensacions de que es pot guanyar i de que és una final que es pot treure endavant. Una Real que ve més tranquil amb 44 punts, que no té la permanència matemàtica, però bàsicament ja està assegurada, i tot i que cap dels dos equips hagi guanyat en els 5 últims partits de Lliga, Girona i Montilivi estan convençuts de que és un dels partits més importants de la història del club, com va dir Mitchell ahir en la prèvia.
0: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Fins demà.
6: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
7: 2:30, 1:30 en Canarias. 9:30 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, el partido del Madrid frente al Oviedo ya es casi lo de menos, así que la noticia y los focos no van a estar casi en el terreno de juego, sino en la grada. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
7: Meana, y todos muy pendientes de cómo va a recibir la afición a Florentino Pérez tras la rueda de prensa del martes.
8: Sí, en el club piensan que la entrevista que dio en La Sexta ayer calma un poco los ánimos. Es verdad que hay un

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
3: Què tal? Buenas, com estàs?
4: El Nito en bon patxé, eh?
2: Ah, president, què fas aquí?
4: Dir, jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
3: Qué malo soy, qué malo soy.
2: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
3: Bueno, me venía con la letra borrada.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
5: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
6: Joan, queda...

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
6: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
5: Con financiación hasta en 12 meses.
6: Solo hasta el 24 de mayo en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
8: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
9: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
10: Llega el mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
4: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
12: Bona tarda, Xavi.
13: Bona tarda, Jordi.
12: Escolta, ara que estàs al Teatre Condal amb l'espectacle Una idea genial, estàs fins al 31 de maig,
13: sí.
12: Em tens preocupat, on estàs dormint? Perquè és que tu vius molt lluny d'aquí.
13: Molt lluny i molt mal comunicat.
12: Per això t'ho dic.
13: Sí, no, estic vivint a un pis que, per sort, la productora Focus m'ha deixat, m'ha posat al meu abast. I,
12: molt bé.
13: I estic molt bé, estic aquí a Gràcia, amb el meu barri, perquè jo vaig viure aquí 10 anys, i és el meu barri.
12: Home, això vol dir que et valoren, perquè tal com està el teatre, que et posin un pis...
13: Sí, sí.
12: Seria fàcil que diguessin, ja et trucarem, agafem algú que estigui aquí,
13: sí, sí,
12: i tiri milles.
13: Una valoració, òbviament, sí, clar. Fa anys que treballem amb ells, he coincidit han confiat en mi en diverses ocasions, i ells saben quina és la meva realitat, visc fora, i si hagués de pagar-me jo l'estança i els viatges...
12: No surt
13: a
12: compte.
13: No surt a compte. I, bueno, tinc la sort de que se m'ha necessitat en alguns moments per fer la meva feina, i ho he encantat, clar. Em tracten molt bé, des de Focus, sempre.
12: I fas això que els dies que tens lliures te'n vas cap a casa?
13: Si puc. Ara ja fa... No, aquesta vegada no he pogut perquè... Per això de les comunicacions que et deia, no? Que, tenim només dilluns festa. Llavors, l'última funció, el diumenge, és a 2:15, Llavors ja no em dona temps a agafar un tren. I hauria de fer servir el dia de festa per anar, veure'ls una estoneta...
12: No paga la pena.
13: I el dia següent tornar. Ho he fet, moltes vegades. Però ara ja els nens són grans, ja em troben menys a faltar. Per sort, la meva parella ara està aquí amb mi, perquè casualment tenia un temps lliure i ha pogut venir amb mi. I els nostres fills, que ja són
12: tan
13: grans...
12: Tan sols a casa?
13: Sí, però un té 25 i l'altre té 18 i estan aprenent a viure sols i a fer-se càrrec de la casa.
12: Això és el que em preocupa. Important. Quants anys tenen?
13: 25 i 18. Sí.
12: Estan a l'edat.
13: Estan a l'edat.
12: A liar-la.
13: Sí, però bueno, s'ho estan manegant bastant bé. Estem contents. Sí.
12: No hi ha denúncies de veïns?
13: No, de moment no.
12: De moment.
13: Per sort vivim en un poble de 600 habitants.
12: Per això, que tothom es coneix.
13: Sí. Allà, si passés alguna cosa ens assabentaríem.
12: Ho sabríeu. Sí. Que, escolta, després al setembre estaràs amb l'obra 53 Domingos del Cesc Gai, que assageu aquí, després marxeu a Madrid, feu gira,
13: sí,
12: allà també tocarà que et posin algun piset, amunt i avall, no?
13: Sí, efectivament. Sí, comencem el juliol a Madrid i fem un mes d'assajos allà a Madrid i després reprenem aquí a Barcelona al setembre, deixem a l'agost una mica lliure per poder descansar i al setembre continuem assajos i estrenem. Fem un parell de bolos, Múrcia i Cartagena, em sembla, i després venim aquí al Condal i estarem aquí 3 setmanes, comencem gira per Espanya i anirem a València, per sort anirem a la meva terra, anirem al Coi, que és el meu poble, és casa meva, i encantat de tornar a treballar amb el Cesc, perquè ja vam coincidir, ja em va trucar per fer Los Vecinos de Arriba, Els Veïns de Dalt, que la van fer la versió castellana a Madrid i la gira per Espanya, i vaig tenir la sort de poder fer un dels personatges, i ara ha tornat a confiar en mi, i jo estic encantat, clar.
12: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Xavi Mira.
1: A SER Catalunya i la cadena SER.
14: Un bar enrotllau de poner copas.
1: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Mira amb lo más importante es tener salud, del músic i humorista Pepintre, que és un tema que parla d'algú a qui la vida, parlant en plata, doncs l'està putejant a base de bé, i esclar, davant d'aquestes funestes circumstàncies, doncs no li queda un altre que refugiar-se en el tòpic, que alhora també és una grandíssima veritat, sí. Que bé, el més important és tenir salut, sense salut no tens res.
1: No. I mira, i en contraposició amb el que li passa al protagonista de la cançó, a mi en aquell moment, que això em recorda el moment que vaig arribar aquí a Barcelona.
0: No? Aquesta cançó està publicada l'any 98.
1: Sí.
0: És aquesta època quan tu arribes
1: aquí? Jo arribo al 99 aquí a Barcelona, a fer La venganza de Don Mendo, de la mà del Tricicle. El Paco Mir va dirigir la funció, em van trucar per fer una prova, vaig fer la prova, em van agafar i aquí va començar una aventura aquí a Barcelona molt important a la meva vida, a nivell professional i a nivell personal també. No? Aquest cantant, el Pepintre, me'l presenta, o sigui, me'l descobreix el Pep Cortés, un home molt important a la meva vida, actor i director teatral, i que sortirà segurament en aquesta conversa algunes vegades. El Pep em descobreix, el Pep i la Sílvia, la seva vídua, perquè el Pep ens va deixar desgraciadament el desembre del 2019, me'l descobreixen i vinc a Barcelona i els dos o tres dies d'estar aquí vaig a les Cotxeres de Sants a veure un concert d'aquest home. I casualment coincideixo amb el Paco Mir allà, que just al matí havíem estat assajant, no? I no sabíem que havíem d'anar al mateix concert. Per sort vaig poder treballar més anys més tard, he coincidit un parell de vegades en un parell de projectes amb el Pepintre.
0: Amb el Pepintre?
1: Sí.
0: Superpersonatge, no?
1: Molt, molt, molt. I un tio molt entranyable i un bon amic, tot i que no tenim una relació molt estreta, però sí que sempre que hem treballat junts partim de l'admiració que jo li professo. I després, amb la seva bonomia, doncs es fa amb tothom. És un tio molt, molt interessant.
0: Que a veure, ubiquem-nos. Tu, sí. Quan vens a Barcelona, tens 31 anyets,
1: sí.
0: No? Vens el 68.
1: Sí, 30, 31, sí.
0: Ja vens una mica fet.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: no ets
1: sí.
0: Un xaval que no. Ve amb la maleta plena de somnis, que també, però vull dir, ja sí. Tens un recorregut darrere.
1: Un petit bagatge, sí.
0: Tu vens sí. Amb feina ja... que la portes de casa, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu estàs al coll, amb sí. Les teves coses, i et truca el Paco Mir, que no sé com s'ho fa, però apareix 7 o 8 vegades a les converses d'aquest programa cada setmana.
1: Sí,
0: és increïble, està tot arreu.
1: Sí, li donen feina a molta gent.
0: El Paco Mir, sí. I aleshores vens aquí a Barcelona
1: sí.
0: I t'instal·les.
1: No, en principi vinc a fer la funció, em llou un pis i vinc a fer 6 mesos de programació de La venganza de Don Mendo. Però la mateixa productora, Bania Produccions, quan comença la gira del Mendo, comença a fer un altre espectacle, que és el T'estimo, ets perfecte i et canviaré, un musical. I com que el Mendo al principi canta una cançoneta, es van fixar que cantava, i em van dir, escolta'm, tu cantes, no? I vaig dir, sí, fa molts anys. I ets capaç de cantar 2 hores seguides? I dic, i 5, venia de l'orquestra, d'una orquestra de verbena, d'estar 4 anys amb una orquestra de verbena amb la que fots unes pallisses impressionants. I llavors vaig fer la prova, em van agafar, i aquí sí que vaig haver de decidir què fèiem, perquè la meva parella, la meva dona, l'Anna, estava al coll, en principi jo havia de fer el Mendo i tornar cap a casa, però es van anar afegint feines, vaig anar empalmant feines, per sort, i llavors vam decidir venir-nos aquí. L'Anna va començar a treballar com ella, sempre ha treballat en teatre també.
0: Sí, a què es dedica l'Anna?
1: Ella ara, bueno, ara fa d'ajudant de direcció moltes vegades amb mi i amb el Pep Cortés va fer moltes coses. Aquí a Barcelona va estar de regidora en Bania Produccions, precisament, quan vam arribar aquí, li van donar feina. I després va estar en el lliure, va estar gairebé un any en lliure. I quan anaven a fer la fixa, va néixer el nostre primer fill. I llavors ella havia de marxar molt d'hora perquè els regidors tenen un horari molt, molt més ampli que els actors, no? Llavors arriben molt més d'hora.
0: Home, són els que ho controlen tot.
1: Són els que preparen la funció i són, diguem que quan la funció està en marxa, el regidor és el màxim responsable de tot, no? i llavors li obligava a fer uns horaris que li impedien veure el seu fill. I com que a mi m'anaven molt bé les coses, doncs vam decidir en equip dir, doncs mira, tu ara guanyes diners, jo em quedo a casa, i estàvem sols aquí, no teníem ni família.
0: Clar, no hi havia ningú. Aquesta xarxa de dir, deixo amb els avis o...
1: No, l'havíem de deixar amb algun desconegut o desconeguda i no ens venia molt de gust, i per sort ho vam poder fer. I molt bé, i ell ha anat, doncs, compaginant la tasca de mare, gens fàcil, i la tasca d'ajudant de direcció, de productora, ha fet de tot, la veritat. Hem tingut companyia junts.
0: I per què li va anar també al Xavi Mira en aquella època? Doncs perquè ell anava fent les seves cosetes com a actor, i l'any 2001 li va sorgir una d'aquestes oportunitats professionals que són pràcticament irrebutjables. Ens situem a l'edat d'or de les sitcoms catalanes, és a dir, l'època de Plats Bruts i també de Jet Lag.

0: La sintonia de la sèrie Jet Lag de l'Estrella Teatre sonant al llapis de memòria d'un dels actors que en va formar part, Xavi Mira, que ja sé que tu no l'havies inclòs entre les cançons del teu llapis de memòria, però jo crec que ni que fos uns segons havia de sonar, sí, perquè home, si això va de músiques que han marcat la teva vida,
1: sí,
0: jo entenc que aquí...
1: Aquesta és bàsica, sí. Sí, sí, és la primera oportunitat que tinc de fer televisió d'una manera continuada. Ja havia fet coses capitulars que van sortint aquí i allà, però fer un personatge fixe que t'obliga a més, amb una manera de gravar en públic, en directe i tal, molt, molt proper al teatre, que em va venir molt bé, va venir molt bé. Vaig conèixer l'Estrella de Teatre, l'Albert Ribalta, que és com el meu germà, l'altre actor que,
0: sí, sí,
1: que compartia amb nosaltres l'elenc. Bueno, allà vaig fer, a banda d'una projecció com a professional important, vaig fer unes amistats que duraran per sempre, no?
0: I de sobte tu, en aquesta època jet lag, entenc que és quan vas pel carrer i et deus començar a sentir observat.
1: Sí.
0: Que això et deu passar molt, perquè tu has sortit en moltes sèries,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Des de jet lag, Vent del Pla, sí, Física o Química, sí, sí. I deu haver-hi molta gent que et mira, no? De dir, em sona,
1: sí,
0: no sé de què, no sé si és el meu cosí del poble, sí, però sí, aquest senyor a mi em sona. Això et deu passar, sí, així de vegades, no,
1: et
0: Xavi?
1: Et passa perquè és normal. Vull dir, amb la tele ens fiquem a casa de la gent, no? I al final... No saben ben bé. Si estàs sortint en aquell moment en una cosa molt concreta i que és molt vista, sí que saben com a mínim el nom del teu personatge.
0: El Peris,
1: sí,
0: no? És el Pep Anton, el cor de la ciutat.
1: Però hi ha moltes vegades que fa molt temps que no ha sortit a la tele i ja tenen vist i és el meu veí, és qui és, no? I es produeixen
0: aquestes... Això t'ha
1: passat, eh? Sí, tant, moltes vegades, sí, sí.
0: I que et trenquen el gel de dir, perdona, de què et conec?
1: Sí. Ens coneixem, oi? I llavors...
0: I tu què dius, aquí?
1: Mira, m'ha passat de tot, perquè de vegades dius, no sé, potser és de la tele, i dius, no veig tele, i llavors quedes com un... No sé, però sí, sí, passa, que la gent es reconeix. O fins i tot una anècdota molt graciosa, quan estava a Física o Química, que aquí sí que era un escàndol.
0: Va ser un superboom, allò.
1: Sí, perquè ens veien 4 milions de persones cada nit. O sigui, era una barbaritat. Ara, això ho té el futbol i alguns programes, però les sèries no tenen aquesta pagada tan forta que tenien. Llavors, allà era molt bèstia d'haver de córrer moltes vegades perquè...
0: Córrer?
1: Clar, perquè era un públic molt adolescent, tot el que teníem, la majoria. I aquests no es tallen, i sobretot quan van en grup. I me recordo un dia a Totxa, que anava a agafar el tren, tenia el temps just, i hi havia un grup, i jo vaig posar el capcot, vaig tirar, però em van reconèixer. I... El Fèlix!
0: Clar. Era el profe de ciència o de...
1: Era de música. Després va fer de substitució d'esports, també algun capítol i tal. Total, que veig que venen, i dic, si venen i m'he d'aturar aquí amb 30 xavals que tots volen fer-se foto i tal, no arribo al tren. I vaig haver de córrer. Sí, sí, sí. O una molt graciosa també, que estàvem fent una cua per veure el Belém del Tirigiti, que és unes titelles que es fan al meu poble, al Coi, al Nadal, i es va apropar un grupet de nenes i va dir, tu ets el de Física o Química? I vaig dir, no.
0: Te sembla, però no.
1: Veus com no, que t'ho dia? I dic, no, que sí que sóc. No, és veritat, i se'm van anar pensant que no ho era.
0: Bueno, no està malament, no, l'estratègia no, aquesta. No,
1: sí, sí.
0: Vull dir, tu ja has dit la veritat.
1: No va ser estratègia, va ser un joc, però que va sortir així, no?
0: Que, Xavi, tornant a Jet Lag, que allà el teu personatge era el Mario, que era l'amo del bar, perquè, clar, una sitcom sense bar, no és com, jo què sé, un futbolista sense tatuatges. Hi ha alguna cosa que et falta allà, que dius, això està incomplet. Sí. Que el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest personatge, del Mario... és que abans de tenir el bar aspirava a ser o bé cantant de boleros o bé perruquer.
1: Sí.
0: Vaja.
1: Sí, quina casualitat, oi?
0: Això, que és un... El Cesc Gai, que era el coordinador de guió, va dir, va, anem a jugar amb la...
1: Sí, suposo que li va fer gràcia. I sí, sí, hi ha una altra sèrie, en Doctor Mateo, que també va ser de perruquer. Sí, és el meu passat. Jo començo... em trec el títol de perruqueria perquè els meus pares són perruquers, el meu avi també,
0: vens d'una família de perruquers.
1: Vinc d'una família de perruquers. I llavors, com que no volia estudiar, perquè vaig ser un estudiant pèssim, doncs els meus pares van dir, doncs vinga, treus el títol i a la perruqueria. I això vaig fer durant 4 anys, vaig estar estudiant per treure'm el títol i treballant amb ells. I després vaig estar 4 anys més amb la meva perruqueria pròpia.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, jo sóc perruquer d'ofici. Ara sé fer-ho, però estic totalment desfasat.
0: Després parlarem una mica més de perruqueria, Xavi, però anem al tema de cantar, perquè sí. Tu eres, com ens has comentat, cantant d'orquestra. Que sí. Clar, l'orquestra es deia De Noche, pot ser?
1: La Noche, sí.
0: La Noche. La Noche. La Noche. Sí. Com acabes tu sent el frontman d'una orquestra?
1: Doncs mira, és molt curiós, perquè bueno, jo cantava amb un amic a la platja, als estius, ell tocava la guitarra i jo cantava, i aquest noi tenia un grup. Llavors aquest grup em van trucar, vaig començar a fer cançons, jo les cantava, algunes les escrivíem entre tots. Aquí van vendre una cançó a Greta i Los Garbo, un grup
0: que
1: la va fer servir aquesta cançó com a single, i la cosa semblava que funcionava, no? I aquí vaig començar a relacionar-me amb el món de la música allà al Coi, no? Jo feia molts anys que cantava perquè m'havia agradat molt sempre Camilo Sesto, era la música que hi havia a casa, és amb la música que jo vaig créixer, tot i que no era de la meva generació, però allà vaig aprendre a cantar. I llavors, a partir d'aquí, aquesta orquestra, que es deia Los Tigres en el seu origen...
0: Pretensiós.
1: Los Tigres, sí, sí. I llavors, quan van ampliar, diguem, l'orquestra i van voler canviar d'imatge i tal, i van fer La Noche, que també deixa'ls anar, i vaig estar 4 anys amb ells. Això ho feia també... alternant-ho amb el teatre, perquè vaig començar a fer teatre ja de manera professional. La meva incursió al teatre comença a Alacant, m'apunto durant... Jo era perruquer i cantava així com amateur, i feia teatre amateur allà al poble. No? I llavors a Alacant es fa un curs de teatre que el dona el Pep Cortés, Pep del que parlava abans, i llavors allà m'agafen per fer la primera obra professional i allà decideixo doncs, canviar d'ofici, xapar la pelo i intentar dedicar-me al món del teatre.
0: A l'aventura, bueno, sí. Al teatre i a l'orquestra.
1: I a l'orquestra.
0: I
1: Xavi, vaig fer les dues coses.
0: Una de les cançons que cantava el Xavi Mira en aquesta orquestra era Antihéroe de Mecla.

0: Antihéroe de Mclan, sonant al llapis de memòria de l'actor Xavi Mira, que aquest és un tema publicat l'any 1999, que no sé si concorda en aquests 4 anys de...
1: No, ja t'he dit que he buscat les cançons una mica perquè signifiquen alguna cosa per la meva vida en un moment donat, però no coincideixen de vegades amb el llançament de les cançons.
0: Clar, la història és, per què de totes les cançons que cantaves, que sí, ara ens deies, no? Sí. Podia estar 5 hores cantant, sí. Per què t'has quedat amb l'Antihéroe?
1: M'he quedat amb l'Antihéroe perquè... Primer perquè, bueno, Carlos Tarque, que és

0: Però... Has de córrer, de, no?, per a Totxa, però... Ah,
1: sí, però has de córrer perquè volen fer-se una foto amb tu, no mm-hmm. perquè realment siguis important. No?
0: Algun dia t'agradaria tornar a l'orquestra?
1: Sí, de fet ho faig, eh? No a l'orquestra, concretament, però ara concretament estic... he aturat la gira, he estrenat un concert que faig amb el meu amic Filippo Fanò, és un pianista excepcional, que era el director de la... de la família Adams, del musical que vaig fer, que justament vam venir aquí al Coliseum, a Barcelona, i allà ens vam conèixer i vam fer un projecte molt maco, junts, que partia a la pandèmia, o si vols en parlem després, però allà vam crear una cosa molt maca. En aquell moment em van trucar perquè el comerç de proximitat del meu poble, d'Alcoi, necessitava recolzament. I ens van demanar a alguna gent coneguda del COI que féssim un vídeo recolzant una mica el comerç de proximitat. I al mateix temps, nosaltres, els artistes, estàvem passant per un moment molt xungo. Uh-huh. I estàvem fent molt contingut per les xarxes i per internet en general, però no estàvem monetitzant res. Estàvem, vull dir, tot això es quedava en no res, no? I vam veure que allò no sabíem fins quan anava a durar. Teníem un aforament restringit als teatres i llavors era molt, molt difícil. Llavors vaig connectar una cosa amb l'altra, amb el Filippo, amb el pianista Filippo Fanò, vam estar fent una sèrie de reunions per veure com podíem... Què se'ns acudia, no? I se'ns va acudir una cosa molt maca, que era... ajuntar el sector de l'art, del món artístic, i el del comerç de proximitat. Llavors vam fer un festival que es podia veure des de casa, realitzat amb quatre càmeres, vull dir, amb una qualitat bona, i que tu no només podies veure si compraves el comerç de proximitat. És a dir, tu anaves a comprar-te una camisa...
0: I et donaven el password, la fitxa...
1: Donaven, exacte, un tiquet amb un codi alfanumèric, i tu entraves i veies el concert. I va anar molt bé, va ser una experiència molt, molt maca. Vam, diguem que el leitmotiv de tot allò era cultura de proximitat i comerç de proximitat. I doncs abarcava aquests tres sectors, perquè al final és el públic el que també... Era la societat la que gaudia d'això, no?
0: Que, Xavi, suposo que ara hi ha molts oients que es deuen delir per sentir-te cantar, no? Perquè, de fet, amb la llista de les teves cançons, tu sí. ens havies dit que tenies versions d'algunes de les cançons,
1: sí, sí, sí, sí.
0: i nosaltres les vam dir que ens les enviïn, i ens van dir que no. Què ha passat aquí? Per què no ens les han enviat?
1: No, doncs mira, perquè no les tinc aquí, jo. No, les tinc a casa, al COI, i al COI no tinc a ningú que pugui anar allà al meu ordinador i enviar-me.
0: Però saps què passa? Que, saps allò de si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. I aquí teniu el Xavi Mira fent de crooner amb ni més ni menys que That's Life.

0: Carai, Xavi, mira, no? Quin nivellasso, tu.
1: Mira, 4 anys d'orquestra i sempre s'aprèn una mica.
0: No, s'aprèn molt. Que ara em comentaves, no, fora de micros, que això té a veure amb el que ens explicaves, no, amb el Filippo.
1: Sí, això

0: Va ser el concert que vam crear per diguem, donar-li inici a aquest festival, i això va donar peu a que ara hem creat un altre espectacle, el Filippo i jo, que es diu Veus d'aquí, d'allà i de més enllà, i que fa un recorregut per als cantants que més m'han agradat a mi, i és una mica llapis de memòria personal, i que vaig acompanyant amb una sèrie d'històries personals, d'altres, d'anècdotes d'alguns cantants o de creació d'algunes cançons.
1: Un storytelling, no?, que diuen,
0: sí,
1: els americans.
0: Justament. I llavors ara vam estrenar l'any passat a Tordera, vam fer un primer bolo, hem fet bolo al Coi, a Benilloba, que és el poble on visc jo ara, un poble de 600 habitants, molt petitó, que em té encantat. I estem ara, clar, estic molt liat i ho hem hagut d'aturar, però de seguida que pugui, doncs intentarem fer bolos d'això.
1: Sí. Ara ho deies, estàs molt liat, en part per una idea genial, que sí, és l'espectacle que estàs representant, sí, al Teatre Condal. Sí. Us estareu fins al 31 de maig en aquesta obra. Doncs tu comparteixes escenari amb la Nazcona, sí, la Susana Garanatxa, que també ha adaptat
0: Garachana,
1: el text, i la...
0: Sí.
1: Ai, Garachana,
0: sí,
1: perdó.
0: Sí, sí.
1: La dislèxia. I el Lluís Xavier Villanueva, sí, multiplicat per 3.
0: Per 3.
1: Ara ho entendreu.
0: Sí.
1: Tu interpretes el personatge de l'Arnau, que crec que és una mica l'artífex del nom de l'obra. De la idea genial.
0: Sí, sí, sí, sóc el que té aquella idea genial.
1: I quina és aquesta idea genial, que jo crec que tothom que hagi vist 3 comèdies en aquesta vida haurà ja deduït de dir, si ha donat per una obra de teatre, sí, potser no és tan genial aquesta idea.
0: Sí, sí. Doncs bueno, jo sóc el marit de la Mariona, i tots dos hem anat a veure un pis a Barcelona perquè volem canviar de vida, estem a un poble al voltant de Barcelona i volem venir a la ciutat a viure. I llavors, en aquella visita, jo noto que a la meva dona li agrada l'agent immobiliari.
1: Ostres!
0: Sí, i això em fa posar-me gelós, i de sobte un dia em trobo el Lluís Villanueva, el personatge que fa el Lluís...
1: A un dels tres,
0: a l'autobús. I és exactament igual que el tio de la immobiliària. Llavors li dic, escolta, i li plantejo la idea de vine a casa meva, fes-te passar pel meu... aquest tio, i farem veure a la meva dona que aquest tio és un capullo.
1: Sí, aquí ja tenim a dos Lluís Xavier Villanueves, que és el que li fa tilina a la teva dona.
0: Exacte.
1: I un senyor que tu t'has trobat a autobús que s'assembla moltíssim.
0: Exacte. I aquí comença la història. I a partir d'aquí ja no puc desvetllar molt, perquè realment hi ha un tercer personatge que és idèntic. I ja...
1: Surt a la sinopsi, eh?
0: Surt a la sinopsi.
1: Surt a la,
0: no?,
1: sinopsi.
0: Sí, sí, és el germà del tio que jo contracto.
1: Que és un lampista.
0: És un lampista, que arriba allà perquè jo no l'he trucat, però la cosa va embolicant-se molt. I aquella idea genial, que en principi si hagués sortit com jo tenia prevista, bueno, hagués estat una idea potser no genial, però
1: potser dolorosa,
0: idea...
1: eh?
0: Sí,
1: perquè
0: dolorosa,
1: crec,
0: sí,
1: que era Santiago Rusiñol el que deia, si vols saber la veritat, sí, tindràs el càstig de saber-la.
0: Exacte,
1: eh?
0: Sí, exacte. I això passa també en aquesta funció, no? I bé, mira, ens ho estem passant molt bé, ha sigut una experiència molt xula, perquè no és una funció gens fàcil de fer. És un vodevil a l'ús, molt clàssic.
1: Això ja he llegit.
0: Però amb un ritme impressionant, amb la història l'anem contant... anant avant i enrere, és molt fàcil equivocar-te, estàs en un bucle constant, i això fa que sigui complicada.
1: De fet, Xavi, quan veniu gent de teatre, que esteu, sí, amb obres representant, sempre m'agrada més que mirar sinopsis, mirar què diuen els espectadors.
0: Clar.
1: Perquè també hi ha gent que va, sí, al teatre i després diu la seva sí, opinió. I un, per exemple, deia, és una comèdia d'humor intel·ligent, amb dobles intencions, embolics, malentesos i grans diàlegs de sorts. Què són els diàlegs de sort?
0: Sí, doncs és això, és que no s'escolten, saps? Cadascú té el seu discurs i moltes vegades no s'escolten. O escolten coses a destemps, i llavors això crea uns embolics,
1: va,
0: meravellosos. I això està molt ben dissenyat en la funció. L'adaptació que ha fet la Susana està molt ben feta, ajuda moltíssim a fer-la nostra, a fer-la molt d'aquí, però és una comèdia francesa, que ha tingut un parell de premis Molière. Vull dir que
1: entenc que són els de teatre.
0: Els
1: premis Molière són els,
0: sí,
1: de teatre.
0: Els de teatre de comèdia, en França. Allà...
1: Perdó, sembla una obvietat,
0: no,
1: però
0: no,
1: que
0: no,
1: aquí els de cinema,
0: sí,
1: tenen nom d'arquitecte i de pintor, que és Gaudí i Goya, jo ja no,
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí. No, allà són premis de teatre de comèdia, concretament, i en té dos, i no m'estranya, vull dir. I llavors, bueno, és això, el diàleg de sords és això, és com cadascú té el seu discurs i van escoltant coses aleatòries i això fa que hi hagin confusions molt xules.
1: I una altra cosa que molta gent destaca, que ara tu també comentaves una mica per sobre, és aquest ritme trepidant i que tot està mil·limetrat al detall, o sigui, que funcioneu com un engranatge, és de, com es diu, de precisió de rellotge suís. Clar, això vol dir que l'obra és molt ja-ja-ji-ji, però aquí hi ha quatre actors hiperconcentrats. Perquè et va de 2 segons que es desmunti tot.
0: Sí, tal qual, de 2 segons. Inclús menys, de vegades. Sí, has d'estar aquí i ara tota l'estona. Aquí i ara, aquí i ara. És una de les coses que ja de normal passa. Quan fas la funció moltes vegades ets capaç de fer la funció i que el teu subconscient estigui en una altra cosa. I aquesta és la lluita constant nostra, no? Està present cada dia i cada funció, no? I això és el que costa quan portes moltes vegades fent-la. I aquesta, doncs, encara és més... t'exigeix molt més aquesta presència i aquesta... atenció, no?
1: Tu que has fet tanta comèdia al teatre, enganxa això de fer riure la gent?
0: Molt, molt. Mira, el meu avi, que jo em dedico al teatre pel meu avi, ell em portava al teatre de petit. Anava amb ell, anava a veure el teatre, i ell era un actor aficionat, que la guerra no el va permetre evolucionar, però li encantava. I ell em deia, quan pugis a un escenari, estàs perdut. Volem dir, no voldràs baixar, saps? És molt bèstia. El directe és molt bèstia. I la comèdia encara ho té més perquè tens un feedback constant. Que el notes, que tal, saps? Vull dir, no que tal, vull dir, la gent riu. Quan estàs cantant no saps ben bé que està molt bé pensant la gent. O quan estàs fent un drama hi ha silencis que et marquen que estan amb tu i tal. Però la comèdia és... cada 2 o 3 frases notes que estan allà. I això...
1: Si et tornes com un vampir del riure.
0: És una...
1: els hi xucles.
0: És una droga. Els hi xucles i ells et xuclen a tu. És meravellós. És una mica... jo de vegades ho trobo una mica pretensiós parlar d'aquestes coses, però és que passa. Passa que hi ha una connexió amb el públic i que quan hi ha això, que passa cada nit, és una meravella. I és droga pura. No pots deixar de fer-ho.
1: I quan no t'ho riuen? Perquè algun dia també passa això.
0: També passa,
1: que
0: sí.
1: Que tens els moviments, el fas,
0: sí.
1: I hi ha un silenci de 3 segons, saps, es fan 3 minuts.
0: Saps que algú... analitzes per què ha passat.
1: O sigui, és tot molt més mecànic del que ens podem imaginar. O sigui...
0: és una barreja de moltes coses, perquè sí que és mecànic, però tu no pots explicar-li a una persona quant de temps ha de durar la pausa. No li pots explicar. És... perquè és incomptable, és una cosa que està allà i en el moment. I tu notes com el riure va baixant i és aquí on has de ficar.
1: Pam.
0: I has de fer la pausa concreta perquè la gent esperi què va passar. Doncs va passar això que vaig a dir ara. I això és una cosa que no es pot contar com en la música, que saps que pots escriure-la. Amb això no, és molt abstracte i per això és tan màgic.
1: I a tot això, Xavi, tu i el teu personatge, l'Arnau, us assembleu?
0: En algunes coses, sí.
1: En el tema gelos?
0: No. No, ni molt menys arribar a aquests extrems.
1: De buscar,
0: no?
1: Un actor que s'assembla...
0: Sí.
1: Bueno, tu coneixes
0: sí
1: molts
0: gelós,
1: actors.
0: Sí que sóc gelós, clar. Sí que tinc gelos. Però no són uns gelos que...
1: no porten
0: em portin a fer res.
1: També... sí. Pobre Arnau, no? Perquè, com cantava Camilo Sesto, vivir així...
0: és morir, amor...
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'actor alcoià Xavi Mira també hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto. Que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, jo a veure... no em tocava, per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh? Amb l'escapotable vermell.
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, també hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de...
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canten al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar, una mica, defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, sí, però amb dues copetes vas al karaoke i amb
1: això
0: ho dones absolutament
1: tot. Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, amb el Camilo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vas arribar a creuar paraula.
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan als 15 anys... una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic: hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir: vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort d'anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare llavors quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses: aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Però molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional, era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer. I molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell. L'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, el Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil. Vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple, no?, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no?, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la. No?
0: Sí, anys més tard li podries haver dit que tenies una perruqueria. Podria haver vingut a...
1: Podria haver vingut a...
0: Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un tresquilón. Bueno, ja, o sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell que
0: te'l deixaria
1: allà,
0: no? I se n'aniria i ara queda clar.
1: Sí, ja vinc cap a ella.
0: Del que estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí, sí, sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern. Era...
0: Però tots a la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer, ell era barber, el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur
0: i perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És tu... mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a,
1: sí, sí,
0: a un degradat...
1: Absolutament tot.
0: Alguna especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé,
1: sí,
0: un
1: bueno, van començar a portar-se els tossos molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: això t'agradava tu, eh?
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava. Sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar. No?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els teus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna cosa ja li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que... Les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, et vas quedant els pentinats que tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara, ja no es, ara si et fas això sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol
1: coses. Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, amb la parella amb la que porto 32 anys. I és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Billy Rubina...
0: La Visa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada és diferent, però més forta i més intensa.
0: Com us vau conèixer?
1: A fer teatre. Vam coincidir ella com a actriu i jo com a actor en un muntatge amateur que es feia al COI d'un amic i dramaturg, Ximo Llorenç, amb el que surt moltes vegades al meu currículum, sobretot al principi. I allà ens vam conèixer. Tots dos teníem una relació a banda, és a dir, que ella tenia el seu nòvio i jo tenia la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions es van acabar i vam començar... Primer vam començar com abans, he de reconèixer que primer érem abans, no? I a poc a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
0: Sí, no us heu equivocat?
1: No.
0: Doncs va, anem amb una miqueta de Burbujas d'amor.

0: I Xavi, com dèiem, vosaltres coneixeu el COI, veniu després de que tu comencés a sortir feines, veniu aquí a Barcelona, sí. I ara fa vora 10 anys decidiu que torneu a casa.
1: Sí, fa més de 10 anys, sí, tornem a casa.
0: Us establiu a un poblet de 600 habitants de la zona, que sí, és Benilloba.
1: Benilloba, sí, sí.
0: Com és que preneu aquesta decisió tan dràstica, també?
1: Sí, una mica motivat per la feina, perquè és just el 2009, quan vam baixar.
0: Aleshores fa una miqueta més.
1: Sí, sí, fa més. Llavors, s'ajunta amb diverses coses. Una, que la feina comença a baixar, i l'altra, que comencen a sortir-me feines a Madrid. Llavors, nosaltres tenim una casa en propietat, que és el nostre pis, allà al COI, i estem pagant un lloguer aquí, jo estic treballant més a Madrid. Llavors, comencen a sortir problemes de logística que ens fan pensar que potser és millor tornar al COI, i des d'allà jo vaig on calgui, no? I la veritat és que ens va lleugerir molt prendre aquesta decisió, perquè no va ser fàcil, perquè deixàvem aquí enrere moltes coses. Barcelona va significar molt per nosaltres, els nostres fills van néixer aquí, jo vaig fer la carrera aquí. Jo tinc aquí, ja et dic, gent com l'Albert Ribalta, que és com un germà per mi, l'Estia de Teatre, gent que he conegut al llarg de la meva vida, l'Enric Folk, que és un amic amb el que m'ha dirigit en diverses pel·lis i sèries de televisió. He fet amics molt importants en la meva vida i em costava molt deixar-los enrere. Però havia de decidir muntar-me la vida de forma més fàcil per mi i per la meva família. Llavors vam decidir que era el moment de tornar al COI i des d'allà tornar a fer. I això vam fer, i va ser una decisió, la veritat és que...
0: Que ara, vist amb el temps, dius, sí, ben fet. Sí. Que des que estàs allà, d'alguna manera també ets com una mena d'ambaixador, perquè agafes obres de teatre que funcionen, sí, aquí, i te les emportes cap allà, com has fet amb Escape Room, que tu aquí, sí, feies d'actor.
1: Sí.
0: Que em sembla que hi ha una història relacionada d'Escape Room amb la Dana.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres estàvem assajant... Ai, curiós que t'hagis assabentat d'això. Nosaltres estàvem assajant a Catarroja. El segon dia d'assaig a Catarroja, a l'Auditori de Catarroja, estàvem assajant els soterranis, tot just sota de l'escenari. I fèiem assaig al matí, acabem l'assaig a les... I allà teníem tota l'escenografia. L'escenografia, hi havia dues escenografies, una la que estava aquí a Barcelona, i una altra més nova que es va fer per quan es va fer a Madrid, i nosaltres teníem la de Madrid perquè estava menys rebregada. I estava allà, a Catarroja, esperant per poder muntar-la i poder assajar amb ella. Llavors, el segon dia d'assajos, acabem a les 3 del migdia, anem cap a València, i hores després va venir la tragèdia. O sigui, l'auditori es va quedar, bueno, com tu ja hem vist totes les,
0: sí,
1: imatges.
0: Sí, a més, Catarroja va ser de les zones més afectades per la Dana.
1: Va ser zona zero, sí, sí. I va haver molta gent que estava en aquell auditori on nosaltres estàvem assajant al matí, que va haver de passar la nit allà als terrats perquè no vam poder rescatar-la fins al dia següent. Per sort, nosaltres estàvem al matí, no vam patir absolutament res, vam perdre tota l'escenografia, la productora, òbviament, va tenir una pèrdua important, però per sort estava la escenografia d'aquí de Barcelona, que estava molt velleta, però la van reformar, la van tornar a fer pràcticament nova, i vam estrenar amb allò. El dia següent d'allò de què va passar, vam ser conscients que havíem pogut morir allà, perquè estàvem en un soterrani, i quan va entrar l'aigua allà hagués sigut molt difícil sortir d'allà. I ens vam sentir molt afortunats, i vam sentir que era necessari que féssim allò i que portéssim el riure a la gent, perquè es vivien moments de molta angoixa en aquell moment.
0: Home, entenc que allò ja des d'aquí va ser horrible,
1: sí,
0: des d'allà.
1: Sí, terrible, terrible. Perquè anaves, cada dia venien històries de gent coneguda que coneixies, que havia estat agafada una reixa amb l'aigua pel pit, el nostre productor mateix va estar una hora i mitja agafat a la reixa, una reixa amb l'aigua pel pit, no?
0: I per no parlar del que ens hem enterat després d'aventorros i històries, sí, però bé, sí, no vull acabar tampoc de bajona. Sí. És que estem arribant al final i has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Smile, de Nat King Cole, o podem tancar amb Whisper Your Name, de Harry Connick Jr.
1: Doncs mira, només et diré una cosa de Smile, que és molt xula, que és una de les cançons que li agradava molt a Pep Cortés. Jo la conec per ell, és el meu petit homenatge que jo vull fer-li amb ell, i bueno, i crec que és una manera molt maca també de tancar-ho.
0: Doncs jo vaig callant i que soni l'homenatge que li vols fer a Pep Cortés. Xavi, mira, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Igualment, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta tan maca.
0: Gràcies a tu, gràcies a l'equip i gràcies als oients. Demà rebobinem junts. Us quedeu amb l'Smile.